su espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum. Atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum, espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova, 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al teléfono 673-511-669 o entra en nexumespailogopediapsicologia.com. No era falta d'amor, només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.

0: En marxa la cimera amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per explorar un pacte de país sobre educació. El president Salvador Illa ha convidat tots els partits. Es fa dos dies després la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA. Junts diu que el PSOE veu positives les propostes que plantegen per fer front a la crisi de l'habitatge i que els faran una contraproposta perquè el Reial Decret es pugui aprovar al Consell de Ministres i convalidar al Congrés. Planteja, entre altres, desgravar lloguers i hipoteques i suspendre els desnonaments de pisos propietat de fons immobiliaris. El fons d'inversió Blackstone no renovarà els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya i posarà els pisos a la venda, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La companyia afirma que prioritzarà que aquests habitatges els comprin els actuals llogaters, però molts inquilins asseguren que no en poden assumir el cost de la compra. L'Iran planteja als Estats Units un pla de 7 dies per cessar les hostilitats, reobrir l'estret d'Hormuz i establir després negociacions per posar fi a la guerra. La proposta s'ha fet arribar a través d'intermediaris a l'administració de Donald Trump. El president nord-americà i el xinès Xi Jinping aposten per la cooperació entre els dos països. Els dos líders han compartit taula a la Casa Blanca amb els màxims responsables de la intel·ligència artificial i han treballat en acords comercials i de cooperació tecnològica. Lleida prohibirà avui el burca i el niqab als espais públics. El ple municipal aprovarà la nova ordenança de civisme que també preveu sancions per portar la cara tapada. El govern del PSC comptarà amb els suports de Junts i de Vox per tirar-la endavant. Aquest matí declara als jutjats de Viella la dona detinguda per la seva suposada relació amb la mort de l'arquitecte Josep Juan Pere la nit de Sant Esteve de l'any passat a Baqueira. La principal hipòtesi de la investigació és que l'home va morir enverinat. I La bola negra, la nova pel·lícula dels Javis, arriba avui als cinemes després del seu pas triomfal per diversos festivals de cinema. Comparteix cartellera amb l'última pel·lícula de Brad Pitt, En el corazón de la bestia, que acaba de passar pel Festival de Cinema de Sant Sebastià.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Girona obre la setena jornada de la segona divisió, rebent-la al Albacete a 8:45 del vespre. Els gironins, vuitens, reben el penúltim. El Mundial de Clubs d'Handbol, debut del Barça a les 12 del migdia contra el Pinheiros brasiler. I a la Lliga Futbol Sala, Barça-Cartagena, 8:45. A tot això, afegir que el Barça de bàsquet d'Alexander Sekulic comença el seu camí a l'Eurolliga masculina amb un triomf sobre l'Efes d'Istanbul per 89-82.
0: Divendres de temps estable, anticiclònic i assolellat. Al migdia farà més calor, la majoria de màximes estaran entre els 30 i els 35 graus i poden arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Bona mar en general, amb vents fluixos. Al cap de setmana la temperatura serà alta, però començarà a baixar una mica.
3: Trescat Info. Bona mar. El Club Cap Bravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cap Bravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cap Bravo. Més informació a capbravo.com.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
5: ¿Qué música te gusta más?

Queda clar? Ai, ai, Maria, el Bali i la seva cançó ens acompanyava des d'Ona Mar FM. Ara mateix són 2:15 del matí. I ens quedarem amb un altre èxit d'uns altres irlandesos, els The Cranberries. Això sí, és una versió més mogudeta del seu clàssic Zombie, versió Dance and Basic, des del 88.0 de l'FM i també des d'Ona Mar.net.

Em ve de gust posar-te una mica nostàlgic, una mica melancòlic. No, melancòlic no, perquè això és una alegria de cançó. És un clàssic, això sí, una cançó pel record, amb Go West, amb el seu The King of Wishful Thinking. Des d'Ona Mare FM, així sona, per tu. Facis el que facis, sigui com siguis.

0: mucho más que música.
1: Sí, sí, perquè a més comentem coses que possiblement t'interessen i molt. I és que Conforama Badalona, com ja saps, presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per a tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? T'hi esperen ells també, Conforama Badalona, la teva nova llar. Doncs així és com seguim nosaltres des d'Onamar FM amb els èxits un rere l'altre. Ara marxem a l'any 1981 perquè la cantant de Hollywood, la cantant de Los Angeles, Kim Carnes, ens presentava durant aquella època aquesta cançó ja mítica, The Davis Eyes.

0: son las 12. Las 12.
1: Los éxitos que van contigo.
2: El govern s'obre a revisar el model d'escola inclusiva i a millorar l'acollida dels alumnes nouvinguts en l'acord de país que vol assolir amb els grups parlamentaris. El president Illa ha rebut avui a tots els partits, a excepció de Vox, que no s'hi ha volgut sumar. Junts i Suma veuen marge per l'acord en el decret d'habitatge. Les converses s'han desencallat arran del desnonament de Mari Carmen, que ha interpel·lat governs i partits a buscar solucions. Junts planteja desgravacions en lloguers i hipoteques i la prohibició dels desnonaments de pisos de fons voltor. Les més de 56.000 persones que cobren la pensió no contributiva a Catalunya rebran a partir d'ara una pujada de més de 50 euros. L'augment compromès pel govern és possible per un canvi normatiu que preveu incrementar el complement de la Generalitat tot i la pujada estatal. Els beneficiaris cobraran el primer pagament de manera retroactiva des de principis d'any. La paeria de Lleida aprova l'ordenança que prohibeix anar pel carrer amb burca unicap, ha tirat endavant de forma inicial amb els vots del PSC, Junts i Vox. La resta hi han votat en contra. La prohibició té algunes excepcions, una de les quals és l'exercici de drets fonamentals. L'any passat a Catalunya es van fer 233 eutanàsies, un 64% més que l'any 2024. També ha augmentat el nombre de persones que demanen la mort assistida. Van ser prop de mig miler, un 40% més. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament l'increment de la taxa turística als creueristes de curta estada i ha decidit congelar en 4 euros la taxa turística dels albergs. En canvi, no ha aprovat l'increment de l'IBI als hotels de luxe de la capital catalana. El govern espanyol obre la porta a ampliar el corredor mediterrani més endavant en funció de l'interès de les empreses per fer-lo servir. L'última a posar sobre la taula aquesta qüestió ha estat el mateix comissionat encarregat del tema. La pròxima incidència prevista serà l'any que ve amb el tall total de la via entre Tarragona i Castelló. La Bola Negra, la nova pel·lícula dels Javis, arriba avui als cinemes després del seu pas triomfal per diversos festivals de cinema. Comparteix cartellera amb l'última pel·lícula de Brad Pitt, En el corazón de la bestia, que acaba de passar pel Festival de Cinema de Sant Sebastià.
3: Esports.
2: Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Carme. El Girona obre la setena jornada de la segona divisió, rebent l'Albacete avui a 8:45 del vespre. Els gironins, que són vuitens, reben el penúltim. El Mundial de Clubs d'Handbol, debut del Barça a 1:15 del migdia d'aquí a 12 minuts contra el Pinheiros brasiler. A la Lliga Futbol Sala, a 8:45 del vespre, Barça-Cartagena. I el Barça de bàsquet d'Alexander Sekulic comença el seu camí a l'Eurolliga masculina amb un triomf sobre l'Efes d'Istanbul per 89-82.
2: I el temps tarda assolellat amb algun núvol prim i calor estiuenca. La majoria de màximes entre els 30 i 35 graus i podran arribar als 37 a les Terres de l'Ebre. Al cap de setmana tindrem més núvols i afluixa una mica la calor, però continuarem amb temperatures altes per l'època de l'any.
5: Trescat Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
6: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
7: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
8: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
7: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
9: Quan
8: condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
9: Una Mar FM.
10: Lo más de hoy y lo mejor de ayer.

0: temporada obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
2: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House.
1: Motrum, motrum.
3: Dissabtes a les 22 hores.
4: Please don't go.
5: Mucho más que música.
6: Ona Mar FM.
5: Esta es la mejor recopilación de éxitos.

platja, a la muntanya o on sigui, on tu vulguis, sempre. Nosaltres portem la música des d'Ona Mare FM amb Frederic i també amb el francès David Guetta.

0: noves de miralls. Que Madonna et cridi al Woman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

apoteòsic, espectacular, aquest èxit de Zafar, Silence. No, no, aquí no hi ha silenci, aquí hi ha bona música. Èxits un rere l'altre, amb Los Secretos, amb Purple Disco Machine i Kungs i el seu Substitution. I abans, No a Llop, al ritme de la cúmbia.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Busca Ona Mar FM en las principales aplicaciones para escuchar la radio
4: y sácale provecho a tu teléfono móvil.

0: teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum. Espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al telèfon 673 511 669 o entra a nexumespailogopediapsicologia.com.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no entres a la teva catedral?
4: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
5: Quant fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
7: Som-hi?
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
8: Una Mare FM.

0: anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
1: Connecta. Connecta.
2: Una Mar FM.

0: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
1: Farem a Cal Quimet a dinar?
2: Quatre revolts i ja hi som.
1: Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
2: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
3: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
0: Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos. Con
4: Amar FM.

La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AIT del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Petita llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 696-01-54-32 o entra a construfac.com. Porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinari Aleya y Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos. VUB, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic.

0: Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a kblanguaje.com. Ansiedad, dolor, fracasos, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida.
1: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors: sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies. Una mare.